0: d'hivern, primer de tot perquè no fa aquesta puta calorada i perquè allà sí que podrem fer gala d'un esplèndid remanente, perquè ningú me pot negar que tenim en el camp en suma oro i la tesoreria també, allà també suma oro, perquè cago en ell, hem venut la puntada i tot, ara bé, no me fotis. Molts visitava ahir a Sant Moix un Ceuta que està passant per un moment complicat, com tots els seus seguidors i veïnats. Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. I així va ser també durant el partit, el Mallorca va ser superior i el Ceuta se defensava com podia. Per moments estava més poblada l'àrea del Ceuta que la playa del Trampolín, cago en ell. No són bromes, de luego. El partit era com una revàlida de pel Mallorca després dels dubtes generats a Los Cármenes. Haurien d'esperar la pretemporada 2027-28 per veure la millor versió d'en Cito Dubumbo, ja que destaca molt de la pretemporada, però havia fet poca cosa fins ara. Alex Sala o Salà era tan bo com el va aparèixer la primera jornada o un jugador més discret com el va aparèixer la segona? Continuava el peu dret de Nadri Fuentes breat en l'esquer o s'haurien reconciliat? Era Nadam Buxa un Vedat Muriqui d'Hacendado? O un davanter en qui confiar. I de tot o què dir tot, ajudat això sí per la feblesa del Ceuta, va ser positiu. En Cito va estar més entonat i creant perill i la triple A, Àlex, Adri, Adam, se va reivindicar en tres grans gols. El primer d'en Sala, d'un tir lliure directe de més o manco allà mateix, on va marcar en Pablo Torre a Viva Valladolid, emulant el mític cop d'en Rafa Nadal, el famós banana shot, en la curva així. I és que el partit m'ho recordava en el tenis, perquè els seients i la graderia estaven plens de terra roja, que no s'havia fet neta. Estàvem a dues pluges més d'aquestes de fany de poder jugar una semifinal de Roland Garros un vomitori, que condena. És ben necessari que comprem ara en el mercat un lateral dret, sobretot un mig centre defensiu i una catxera allà per fer anar la tribuna. Nadri Fuentes seguia tan voluntariós com torpe les primeres jugades, però de sobte entrada ja la segona part mos va arribar un golarro que hagués firmat el mateix Erling Haaland. A la fi el seu peu dret se va reconciliar amb el seu peu esquerre. En el minut 60 aproximadament va ser substituït per tanque polonès Adam Buxa, que va estar una bona estona sense sumar la pilota, i quan ja tot autèntic mallorquinista, pessimista, agorero, impacient, negatiu, com ha de ser, començava a sospitar que era un bon saldo, està molt vermell, mi quina suada dur, fins si ven rosquera bolla, cago en d'elles, tio, alt com una girafa, se va elevar imponent per damunt la defensa seu tí, per rematar de cap definitiu 3-0. I és que sap que ho és de gran anar d'embutsar, anar d'embutsar, se pren un cafè, i quan li arriba la panxa ja està fred, mi si gran, tio. En fi, mallorquinistes, que guanyar fa riure, fins i tot hem vist aquests dos partits dintre nostre dos gols de falta directa, cosa menys habitual que un eclipse. L'equip té coses bones i també coses per millorar. Si mos podem reforçar aquest dia que queda de mercat, mos aniria molt bé. Visitarem el Dense, mos visitarà el Sabadell, en la jornada 5, agacha-te que te la inco, diuen els impresentables de la Lliga, que fins ara no havien donat hora ni data dels partits de jornada 5. Tot una vergonya i una falta de respecte a l'aficionat. Sí, per moixo un pare fàcil, però no ho és. Basta veure el Leganés que ha juntat en el mateix equip n'Álvaro Morata, en Dani Rodríguez, Nadis Campello i na Cristina Palabra. En el camp no ho sé, però la lliga d'Instagram la tenim ben perduda. Salut, amics, alegria i visca el nostre Mallorca de sempre.
1: Pues hasta aquí la firma de Pepa Esberro y nos queda, bueno, pues menos de un minutito, bueno, un poquito más.
2: Estábamos haciendo la cuenta del bar del café, de cómo va la segunda.
1: Ya empezamos con los números,
2: El resumen es que cuidado con el Andorra, que te puede dar un susto.
1: Sí, cuidado.
2: El Granada, que viene de ganar al Córdoba. Cuidado con el Oviedo, que ha arrancado frente al Almería. Cuidado con todos.
1: Ese es el resumen que hacíamos. Ese es el resumen.
2: Ya está, cuidado.
1: Nos quedamos sin tiempo. Miguel Vilchez, muchísimas gracias.
3: A vosotros.
1: Ya veremos si va a jugar de pivote.
3: Bueno, lo veremos. A ver, cuando vengan los
1: John Doral,
3: los equipos jugones, como digo, que tengan un buen centro del campo, vamos a ver qué hacen.
1: Veremos qué hace. Nada, Fortunato, pues lo dicho.
4: Continuamos. Hasta la próxima.
1: Continuamos.
2: Fortunato es un hombre box to box.
4: Box to box. Ha quedado aclarado lo de box to box, ¿no?
2: Box to box.
4: Es importante aclararlo.
3: Él tenía pivote defensivo en su equipo.
2: Sí.
4: Yo siempre.
1: Siempre. No.
4: Y Miguel Vilches, que juega de media punta, lo agradecía.
1: Nos quedamos sin tiempo. Gracias a los dos. Hasta luego, Alberto.